0: Porque si no, quedan así.
1: Tengo hambre, hambre, hambre, hambre, hambre, tengo hambre. ¿Y usted?